0: la situació.
1: I a l'espera de la trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui continuen en marxa. Este migdia a València hi ha prevista una concentració sindical enfront del Palau de la Generalitat. Més protestes per a esta jornada. El sindicat d'infermeria SATSE es concentra estes hores enfront la porta principal de l'Hospital Doctor Peseta a València per a denunciar la congelació de les plantilles estructurals de totes les categories professionals en el servei d'urgències. Sapiguen també que efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló continuen treballant en l'incendi declarat este dimarts en una empresa de processament d'Atmetla de la Vall d'Alba. Ja està perimetrat i s'ha aconseguit evitar l'avanç cap a l'edifici d'oficines, que no han sigut afectades. I a aquestes hores, a la comarca de la Vall d'Ayora, Cofrents, va començar un simulacre d'accident en la central nuclear. Bon dia.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Cambra de Comerç i FACPIME, Carlos Bañó, investigat, recordem, per presumptes delictes de frau a subvencions i falsetat per les bons comerç, compareix en la Comissió d'Investigació de la Diputació d'Alacant. Els contem també que el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, clausura a les 12:30 els punts d'apilament d'enderrocs procedents de la Dana, en Quart de Poblet i en Catarroja. I esta vesprada, a les 4, en Requena, el director general de la PAC, Àngel Maruenda, assisteix a la presentació de l'estudi de l'impacte de la Dana en sòls agrícoles afectats en parcel·les de vinya i cultius de secà. Serà l'oficina comarcal agrària d'esta localitat. I també esta vesprada, a les 6:30, però en Massanassa, el director general d'Emergències i Extinció d'Incendis, Vicente León, assisteix a la jornada d'autoprotecció davant de situacions d'emergència en esta localitat. Contar-los també que la Guàrdia Civil ha desenvolupat a Múrcia i a València l'operació Iris 24, una investigació dirigida a perseguir el tràfic de drogues que fins al moment s'ha saldat amb la detenció de dues persones que integraven la cúpula d'un grup criminal dedicat al tràfic internacional de drogues.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: personas con candidata adulta preseleccionada de su comisión o del proceso infantil, aquellas personas con candidata infantil preseleccionada con su comisión, algo que me parece que es bastante obvio, ¿no? Una propuesta que obtuvo 70 votos a favor, y finalmente se votó también las normas y se aprobaron por 52 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. De todas formas, la Asamblea que tiene que ratificar todo eso, ¿no? Ratificar la propuesta. Y después ya parlen de la baremación de falles, clasificación de falles, la baremación de cuánta pasta van, ¿no? Para saber dónde está en el corte de cada una. Pero bueno, el que encara suena a contar que en esta festa lo importante es la fallera, uh-huh, mayor, i l'escorx i l'esperselecció encara no s'has donat compte de moltes coses. Perquè a la prova, me remito, del xurat este, del xurat de fallera major, cosa igual se parla mogolló, del xurat de falla tal i qual no se parla pràcticament gens. És prou difícil que és la fiesta de les falles, hay que defender más la falla tal i qual, és prou difícil de defendre quan encara no n'hi ha gens. Jo ho tinc assimiladíssim. Una festa on la fallera major de València, la infantil, l'escorx i tal i qual, són els que meneixen de veritat econòmicament meneixen una barbaritat a nivell empreses i demés, i gent que treballa alrededor d'un traje d'una fallera, no sols és una indumentarista.
1: Eso es.
0: Un traje, peinetes, tal, uns quantos, un convit, una tal, un regal, un no sé quantos, un flor, más sinia gent que hi ha alrededor d'una fallera i tal, no? Però que, i després també me mola mogolló les redes socials i tal, que mola moltíssim tota la gent que està dient que no repita este, que no repita tal, les lliçons que dona moltíssima gent de moralitat i coses d'estes. Però bueno, és que fon llarguíssima, perquè ahir també mos digueren de... Vamos a pasarles la clasificación delegados de sector nuevos, con qué da total la delegación de sector, con qué da la junta directiva nueva, con qué da la composición del pleno nuevo, las propuestas de baremación de falles grandes, que son propuestas, como el nombre indica, por ejemplo, especial de 97.785 hasta el infinito. O sea, tú per baix pots anar de 97 hasta el infinito. De primera, por ejemplo, sería desde 39.114 hasta 107.564 la cantidad de falles que tenen y tal, eso, bueno, estudiaré en temps ara quan fem la tertuleta y tal, uh-huh, perquè sempre és interessant, no?, saber com funciona, i ara fiquen ja la vista en Alacant, perquè en Alacant ja estan els tallers a tope, els tallers d'artistes fer van a tope ja i tenen ganes, avui fem una rondeta per i per els tallers perquè hi ha molt d'artistes faller, de fet jo crec que en especial n'hi ha un alacantí, són 12 fogueres en especial que n'hi ha un alacantí, el resto són valencians i algun borrianero i tal, uh-huh, o sea, però bueno, d'ací de València. L'important és que tinguin bones propostes, que tinguin bons castanyos i plantatges en el carrer, que ho disfrutem moltíssim, i ja està. I què més?
1: Que pues està tard de programa, gente de falles.
0: I bàsquet, i de tot. I
1: mañana la gala.
0: Està a Ciutat de Mòdena. Madre mía. Demà, pues, donarem més permisos, i xo al València a la mateixa hora, però bueno, que li vas a fer.
1: Que, por cierto, ya mañana contaremos los premiados.
0: Sí.
1: Daremos a conocer.
0: Demà direm a tots. Uh-huh. I ja està, ja estan per ahí. Ja ho sabem.
1: Sí, sí, estan por las redes.
0: Vull dir que l'últim ja. Quin és l'últim dels premiats, i ja està.
1: Pues nada, bueno, luego esta tarde te escuchamos con gente de fallas. Ahora saben, se quedan con deportes, luego informativos. Y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda. Así que siguen aquí en Onda Cero con más información. Chao.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios Leguarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Concentracions multitudinàries arreu de tota la Comunitat Valenciana en la vaga educativa. Bona vesprada. Concentracions que s'han continuat al llarg de tota la jornada d'avui, que no s'han desconvocat després de conèixer que la Conselleria d'Educació ha emplaçat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. La Conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga avui, mentre que estem a l'espera de les dades definitives que tenen

0: per a demà dijous. La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga avui, mentre que estem a l'espera de les dades definitives que tenen els sindicats. És el nostre tema de portada que es contem junt a altres notícies que estan passant a la comunitat. El control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià. Jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la Conselleria d'Educació, la consellera Carmen Ortí, ha convocat als sindicats a una nova reunió per a demà dijous. Va a presentar-los una proposta integral amb mesures, diu, de suport al professorat Amparo Sánchez.
1: La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i d'avançar cap a un acord que beneficia a tot el sistema educatiu de la comunitat valenciana. Un anunci que ha pillat a primera hora de matí als sindicats concentrats davant la seu de la Conselleria d'Educació. El coordinador d'Acció Sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
2: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
0: A l'espera d'eixa trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat en marxa. Este migdia, els professors valencians s'han concentrat tant a València com a Castelló i Alacant. Concretament a València ho han fet enfront del Palau de la Generalitat. Allí està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. No és per diners, és per dignitat, no és docència, supervivència o consellera dimissió. Són algunes de les consignes que s'han escoltat en una plaça de Manises de Goma.

0: de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat en referència a l'oferta de pujada salarial que va fer Conselleria. La reunió de demà l'afronten, diuen, amb molta cautela. Kilian Cuerda, d'UGT, Gelo Baix, de Comissions Obreres.
1: Perquè això no és una reivindicació corporativa, això no és un interès espuri concret, això és una defensa d'un bé comú, d'un interès comú, que és el de l'educació dels nostres fills i filles.
2: L'ús de les paraules és important, diu presentació d'un preacord, no diu una proposta, diu directament un preacord. Anem a veure què ens van oferir.
0: S'han vist grups de docents de tota la província de València, des de centres afectats per la Dana, com ara el Col·legi Orba d'Alfafar, o de localitats com ara Sagunt, amb l'IES Clot de Moro. La plaça de Manises de València a poc a poc torna a la normalitat. Els sindicats han convocat els docents a fer pressió i soroll, diuen, demà a les portes de la Conselleria d'Educació.
3: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat avui als sindicats d'educació sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió precisament de demà que ha convocat la conselleria. Segons el president, es tracta d'atendre a totes les peticions de sindicats, però sense condicions.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les ha citado una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Canviem ara d'assumpte. Els contem que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç de 2022 a 2023 a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, precisamente por eso, porque el objeto de la investigación de la comisión está judicializado. Carlos Baño, según los socialistas, ha dicho que no iba a contestar a sus preguntas, lo que ha motivado el abandono del PSPP-PSOE de la sesión. El diputado Raúl Ruiz espera tener contestación a las preguntas que iba a formular a Baño tras presentarlas por escrito.
7: Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
6: Por su parte, Carlos Baño ha explicado a los medios a su llegada a la diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y que

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i estretxe de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem en aquest cas pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un passa a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap a un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí als sindicats concentrats precisament davant la seu de la consellera. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut així, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractarà d'atendre a totes les peticions dels sindicats sense condicions.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
2: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzada, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem a la camp perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això,

0: romandrà ingressada en el mateix hospital Alacantí. Avui també hem de contar també que a la vall de Llora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre, que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almetla de la vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7 i 20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
0: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
0: Adéu.
1: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Quan parlem de mobilitat sostenible, solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'Ibase Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. Per d'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles

0: innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Molt bé, per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
1: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
0: Què tal, hola, bona Caterina? Bona vesprada.
1: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
2: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
0: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junt a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
2: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa.
0: Uh-huh.
2: La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i ahí sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. I Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
2: Pues Helios explora com integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se traduís en patinets que actualment són elèctrics, per aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millors a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
0: Uh-huh. I Caterina, esta jornada que organitzeu des de IT, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el nostre dia a dia?
2: Sí, des d'IT pensem que completament.
0: Uh-huh.
2: Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar.

0: Amb l'arribada del bon temps arriben també les ganes de fer excursions, d'anar a la platja o de fer eixes escapades express per a passar el dia en un poble o en un riu. Un dels plaers d'esta època de l'any és poder fer un pícnic al sol. Ara, pues, que encara no fa tanta calor com en estiu, hem d'aprofitar-ho. Així que avui l'espai de Consum amb Amen Eslava de l'equip de comunicació de Consum ens anem a parlar pues, d'algunes idees senzilles per endur-nos tàpers i sobre com conservar aquests aliments per tal de disfrutar d'un dinar en plena natura. Amen, bona vesprada, benvinguda.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns què és el primer que hem de tindre en compte a l'hora de preparar receptes de tàper, a veure.
1: Bueno, el més important és la planificació sempre, no? Elaborar el nostre menjar amb productes pues, eso, naturals i conservar els aliments a una temperatura adequada. Per aconseguir-ho pues, podem fer servir una nevera portàtil. Els tàpers són una molt bona opció si volem evitar pues, això, els entrepans, no? Que a tota l'hora entrepan pues, no és el més saludable. Sempre que hicim a passar pues, això, el dia a natura, pues, podem recórrer pues, als tàpers i donem l'oportunitat de fer una elecció un poquet més conscient dels aliments. D'aquesta forma pues, podem disfrutar d'una alimentació sana al mateix temps que disfrutem pues, això, de la companyia del sol, dels amics o de la família.
0: I com podem fer per triar i conservar adequadament els aliments depenent del tipus d'aliments?
1: El primer de tot, el millor sempre és triar aliments de temporada. Per exemple, pues, una bona varietat de verdures i d'hortalisses. Sempre pues, oferiran color, vitamines i fibra i no importa que siguin crues o cuinades. En quant a la conservació, sempre serà millor pues, utilitzar un recipient de vidre que siga hermètic per evitar que entre aire i que els aliments s'oxiden. A més, pues, és recomanable també refredar els aliments durant una o dues horetes abans de posar-los al tàper per evitar pues, que proliferen les bactèries, com per exemple la salmonella. I és important recordar també que hem de separar els aliments humits dels secs per evitar que se queden escruixents o blanisquen, no? I no se queden en la textura que toca. Per exemple, sempre que siga possible, pues, conservar les salses en recipients xicotets a banda i afegir després, i això, per quan arribi el moment de consumir, pues, ja afegim. I les ensalades és millor portar-les sense amanir i afegir l'oli, la sal o el que vulgui, pues, després, just abans de menjar-les.
0: Exacte. I en el cas de les fruites, com podem fer per a conservar-les en el tàper?
1: Bueno, per a les fruites la millor forma de transportar-les seria portar-les senceres, evitant les bosses de plàstic perquè acumulen humitat i triant bosses de paper, de tela o tapes de vidre també. Però resulta pues, de vegades molt més còmode pues, portar les fruites ja tallades per no portar ganivet o no embrutar-nos massa i per evitar-ne això, l'oxidació si tenim que tallar-les, pues, lo que podem fer és afegir alguns truquets, no? Per la poma, el plàten o els avocats perquè se queden millor. Podem posar un paper de cuina al fos del recipient i un altre truquet pues, és que damunt de la fruita pues, podem ficar un poquet de suc de llima perquè aguanti un poquet, no? I també, pues, això, recomanable transportar-les unides en una gometa elàstica per tal de reduir l'exposició a l'aire i afegir la llima o de taronja també podíem i submergir els trossos de fruita en aigua freda en un poquet de llima o de vinagre. És una altra idea per a que ens aguanten un poquet més.
0: I algun aliment que no hauríem de portar si les temperatures són massa elevades?
1: Sí, hem d'anar en compte. Per exemple, hem d'evitar els ous i els seus derivats, com la truita de grilla si està poc feta o l'ensaladilla russa per la de maionesa. La carn picada també seria una opció un poquet més conflictiva perquè al tindre molta superfície exposada a l'aire pues, és més propensa a contaminar-se i a la proliferació de bactèries. I també hem de saber que encara que sempre es diu que els iogurts aguanten un temps fora del frigorífic, pues, hem d'anar en compte perquè les altres temperatures pues, poden, si tenim molta, si fa molt de calor, pues, poden accelerar el procés de proliferació de bactèries i fer-los més perillosos.
0: Molt important, anem a apuntar tot això per a no poder caure en errors que puguen, com dèiem, veure aquesta proliferació de bacteris. I amb les begudes, alguna recomanació?
1: Bueno, les begudes simplement pues, portar-les a la nevera per mantenir-les fredes i prioritzar pues, els envasos que siguin tancats i evitar les begudes làctees i els sucs naturals si no podem assegurar-nos que anem a poder mantindre una bona temperatura per a ells.
0: Doncs hem de tindre en compte totes aquestes coses per a poder disfrutar de la natura i del bon temps i ja està, ja ho tindríem. Moltes gràcies per els teus tips, Mamen, com sempre, i ens veiem la pròxima setmana.
1: Fins la setmana que ve a tots. Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre Nosotros.
3: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.

0: como puede ser un puerta a puerta, una megafonía. O sea, esto es un complemento, pero no obstante, hay que trabajar en mejorar siempre el grado de cobertura de este mensaje.
1: El simulacre de avui ha tingut per objectiu ixe testar l'alerta, però com deies, Salvador, veuré també com de preparats estem, no?, de cara a una emergència en ixa zona, en la vall de Llorac-Cofrent. Suposa que formar-se per estar preparats davant una possible emergència és fonamental, no?
0: Es fundamental, siempre es muy importante hacer todo tipo de simulacros para que la mentalización de la población sobre la percepción del riesgo que pueden tener de las zonas donde viven así llegue a ellos. Es una zona que particularmente están muy sensibilizados, el apoyo de los ayuntamientos a la hora de hacer este tipo de simulacros, la colaboración de los ciudadanos siempre es masiva, o sea, tienen una buena percepción de dónde viven y es fundamental hacer este tipo de ejercicios.
1: Salvador Romón és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Gràcies, Salvador, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: La Generalitat ha presentat avui una sèrie de materials que han preparat sobre com actuar davant emergències i que estan específicament dirigits a les persones amb discapacitat o membres de col·lectius vulnerables. Són materials que expliquen com actuar davant emergències en sistema braille, llengua de signes, en audioguia o en format de lectura fàcil i que la Conselleria d'Emergències ha presentat avui a la seu de la ONCE, a València. Juan Carlos Valderrama, conseller.
2: Adaptar este material no es solo una obligación que tenía esta consellería, sino también un compromiso humano y social con la inclusión y la equidad.
1: Ho avançàvem en portada, un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori per a facilitar tindre fills. Més de la meitat d'aquestes famílies nombroses reconeix que hauria tingut més fills si les condicions econòmiques i de conciliació hagueren sigut millors. Amparo Sánchez.
3: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seva vicepresidenta Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
4: Existe el criteri de la renta familiar estandarditzada, que ja no busca tant el número de membres, sinó les situacions reals de les famílies numeroses, però que no puntue menys una família con dos hijos que una família que tiene dos hijos y un niño con una discapacitat que tiene una necessitat especial. El tema és no nos metáis a todos en el mismo saco y miramos solo la renta familiar, sinó la composició de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas reales de esas familias.
3: La conciliació familiar i laboral, així com l'alimentació, seguida l'habitatge, són algunes de les problemàtiques actuals.
1: Avui dimecres és, a més, el Dia Internacional de la Infantesa Hospitalitzada i la Creu Roja ha fet balanç. L'organització ha atès durant l'últim any més de 4.000 xiquets, xiquetes i adolescents que es troben ingressats en alguns dels centres hospitalaris de la comunitat. Expliquen que el seu treball als hospitals té tres pilars fonamentals: activitats lúdiques, suport escolar i també acompanyament emocional. I pendents, 24 hores després de l'incendi industrial declarat en una nau d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Els bombers segueixen treballant en el perímetre de 10.000 metres quadrats, encara que l'evolució del foc sembla ser favorable. Treballen ara mateix 5 dotacions dels bombers i un helicòpter d'extinció fins i tot. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
5: El foc està perimetrat i les oficines no han sigut afectades. La nau de processament es troba totalment col·lapsada, la qual cosa impedeix l'accés a l'interior als mitjans d'extinció. Les naus del costat han sigut evacuades. Rodrigo Zaragoza, subinspector de bombers.
6: El incendio estaba en pleno desarrollo cuando han llegado las primeras dotaciones y bueno, hemos conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que el combustible es un combustible muy inflamable, que es todo de tipo orgánico, tipo frutos secos. No s'ha propagat naves colindantes.
5: Els danys materials són quantiosos, però afortunadament no hi ha danys personals.
1: Sintonia dels esports per a saludar Eduardo Esteve. Hola, Edu.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Pendents ara mateix en directe del Villarreal que està jugant.
7: Sí, com dius, tenim futbol en directe perquè des de 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem al minut 33 i guanya 2-0 el Villarreal amb gols de Gerard Moreno i Miqui Tauche. Però el gran partit serà a les 9 de la nit quan València Bàsquet al Roig Arena juga davant el Panathinaikos, el quint i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga amb la intenció d'estar a la final fort. Quin és l'ambient a aquestes hores al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
8: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues si jo tinc els pèls de punta, imagina't l'ambient, eh? A les rodalies del Roig Arena hi ha tota la gent que va plenar este arena, 15.000 que van a viure en directe este partit i és 1.000 de l'auditori. Gran ambient, eh? Per a un partit, el de avui davant Panathinaikos, al grit de "I si ganamos, què?". Pues i si ganamos, què? Pues passarà que anirem a la Final Four d'Atenes.
7: Gràcies, Sergi. El València ha jugat demà davant el Rayo Vallecano. Avui ha parlat Corberán de les crítiques a Mestalla.
9: Cada persona que pertenecemos al Valencia Club de Fútbol tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo para dar las mayores alegrías a nuestra gente. Esa es la responsabilidad que todas las personas que estamos en el Valencia Club de Fútbol tenemos. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
7: Pel que fa a les pendents resultats de Wii després de la derrota a la Cartuja, Felipe Canals, bona vesprada.
10: Buena vesprada. La derrota del Elche en la Cartuja contra el Betis hace que los de Sarabia estén muy pendientes de los partidos que se están disputando y también se van a jugar esta noche y mañana para conocer si caen a descenso varias jornadas después o siguen en zona de permanencia. La derrota de ayer deja daños colaterales porque ante el Getafe no estarán ni Febas ni Leo Petrot por sanción y tampoco Eder Sarabia en el banquillo, porque le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado en el túnel de vestuario, según se recogió en el acta.
7: Gracias, Felipe. Y al Hércules, Alberto Toril torna a ser operado. David Esteve, buena esperada.
11: Buena esperada. Alberto Toril, delantero del Hércules, se va a someter mañana a una artroscopia. El punta va a pasar por el quirófano otra vez para limpiar la zona afectada que tiene de una lesión que arrastra desde su aventura en el fútbol costarricense. Va a ser el doctor Leyes, médico de Madrid, quien intervenga. Alberto Toril, el jugador, estará a disposición de Beto Compán para arrancar la próxima pretemporada.
7: Gracias, David. Queden pendents del gran partit que el Roig Arena enfrontarà al València Bàsquet i Panathinaikos, on les de Pedro Martínez van a tractar de fer història i estar a la Final Four, Ramon.
1: Sí, pendents d'això i pendents també del Villarreal. Gràcies, Edu.
7: Adeu.
1: I pendents també de l'oratge, una vesprada més de les tempestes a l'interior i sobretot a l'interior nord de Castelló. El de demà dijous serà en principi un dia igual al d'avui, meteorològicament parlant, amb sol a bona part de les comarques, tempestes de vesprada a l'interior i temperatures sense canvis. Així està la Comunitat Valenciana a 13 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat nacional i internacional, també de l'esportiva i de l'econòmica. A la brújula, avui amb José Miguel Azpiroz. Molt bona vesprada.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Onda Cero Valencia.
15: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sánchezpla.es.
16: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
17: ¿Ya? Vale, dime.
16: Que sí, que estás embarazada.
17: ¡Sí!
18: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, Medicina Reproductiva.